pare o poeta o tete o rirewa i ombo ia no imotaranjo ndanaka ietere o ririe ini monganda iwanga ririrewa